0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Des de Radio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Radio Humble

0: It's time to wake up.
1: Estàs escoltant Radio Humble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.